0: solo vaya a ver el precio y cuanto más alto mejor, y que la instalación no me cueste nada, porque entonces los problemas vienen a posteriori.
1: Claro. Entonces, Javier, el consejo que podemos darle para alguien que estos días, porque por ejemplo dormir esta semana está siendo muy muy complicado con las altas temperaturas, para alguien que esté pensando en comprar un aire acondicionado e instalarlo, aunque se tarde 2 o 3 semanas, que llame ya, porque si no va a pasar el verano y se van a quedar sin climatización en casa.
0: Sí, que llame ya, que llame al instalador habilitado, que llame a la asociación de bomberos, a FIMAS, donde tenemos un listado de profesionales que le darán un buen servicio de calidad, y aunque se tengan que esperar dos o tres días más que otro, de verdad que vale la pena, porque luego a futuro lo van a notar.
1: Pues Francisco Javier González, presidente de APIMAG, ha sido un placer saludarte en el programa y mucho ánimo también para vosotros estos días.
0: Muchísimas gracias y un saludo.
1: Bueno, pues esta es el sentir también de esta asociación de los instaladores eléctricos de aquí de Castellón, que nos cuentan esta realidad en medio de una nueva ola de calor de una semana que nos está dejando, como les contamos, temperaturas altísimas en una noche tropical donde en algunos puntos se han rozado casi los 28 grados de temperatura. Así que queremos saber cómo serán las próximas horas. Previsiblemente mañana podría ser el día de más calor. Así que, como siempre, vamos a saludar a nuestro colaborador desde Avamed, Vicente Ibáñez. Buen día.
2: Hola, Andrea, buen día.
1: Qué complicat, Vicent, va a ser dormir a nit i ha sigut esta nit perquè la temperatura no para de pujar, tot i que siga de nit i tot i que se supose que ha de fer fresqueta, però no sé si.
2: No, això de la fresqueta ja pareix que estiga oblidat, no? Ja no saben lo que és, inclús en zones interiors està fent moltíssima calor i, com bé dius, les mínimes és possiblement el valor més destacat. Tenim mínimes altíssimes que fa pues, que el cos tampoc puga descansar massa.
1: Correcte. Què és el que ens espera ara en esta nova onada, que ens estem ja acostumant a donar-li la benvinguda cada setmana a una onada nova? Què és el que ens espera de cara a demà i de cara al cap de setmana?
2: Bueno, pues demà en principi és el dia de més calor de la setmana. Aixina i tot, la província de Castelló quedarà una miqueta al marge en general, menys l'interior sud, que sí que tindrem temperatures més altes perquè coincidirà en el vent de ponent, que esta vegada sí que tindrem ponent. I, bueno, tindrem temperatures més altes que avui, però no serà el que possiblement se viurà demà a la província de València i part d'Alacant, en temperatures que poden passar els 44 graus.
1: O sigui, que són valors molt alts en les províncies veïnes. En el cas de Castelló, en quins valors podrien quedar-nos demà dijous?
2: Jo crec que la temperatura, lo més alt serà pues, al Millars, al Palància, que és on més sol entrar el ponent. Passarem dels 40, segurament. I, en general, en tota la província sí que se notarà pues, que estarem pues, això, entre 34 i 38 graus, possiblement generals, a l'espera que el divendres tindrem ahir una mica, sí que baixaran algo, se notarà un pelet que baixaran algo, el dissabte serà més acusat i s'ha baixat, encara que el terç sud de la província es quedarà també una miqueta al mar i serà un poquet més alt, però bueno, sí que se notarà una certa baixada.
1: Clar, Vicent, estem parlant de valors alts perquè diem, no, la província de Castelló es queda un poc al marge, clar, es queda un poc al marge dels 44 graus, però tot i això passarem els 40, és a dir, no estem acostumats a aquestes xifres.
2: I jo crec que des que acostumat a aquestes xifres és la persistència, no? Estem tenint molts dies seguits que jo crec que un poquet la impressió de la gent és que sí, apreta 2 o 3 dies, després tens una certa refresca, no? Però és la persistència que tenim. I així i tot, encara que tindrem esta baixada del dissabte, la tendència és a recuperar graus i a continuar en la mateixa línia. O sigui que el calor ha vingut per quedar-se i de moment anem a tindre calor per lo menos una o 2 setmanes més segur.
1: Vindrà també el ponent estos dies per així?
2: Demà és un dia complicat, demà és un dia molt, molt, molt complicat perquè nosaltres, diguem, la zona que més li afecta al ponent sempre és la part del Millars, especialment el Palància, no? La zona del Toro és sempre on fa este ponent. També afecta un poquet a la part nord de la província i un poquet a el que seria el cantó nord. I aquestes condicions, pues, és un dia molt complicat per al tema d'incendis perquè el ponent, com sabeu, és un vent que ve en una certa velocitat, ve recalentat i el que fa és que baixa moltíssim la humitat i són aquestes condicions tan ideals per als incendis, no? Entonces demà és un dia que hi ha que anar molt, molt, molt espai, estar molt pendent perquè és dels dies que podem fer pues un incendi gran i hem d'estar un poc més pendents i cap encara.
1: Doncs demà totes les precaucions i l'alerta possible així al nostre territori. Parlàvem ades, Vicent, amb el president de l'Associació d'Instal·ladors Elèctrics d'ací de Castelló i ens deia no, és que juliol és el mes més complicat en quant a la calor, tenim molta demanda de gent que vol posar-se un aire a casa. Estàs d'acord en que juliol és el mes més calorós i que agost ens donarà una treva o això no se sap?
2: Saber-se no se sap. El que sí que és de veure és que en agost tenim menys hores, anem tenint cada vegada menys hores d'insolació. Al tindre menys hores de sol, sempre diguem que tenim hi ha una tendència que les temperatures no siguin tan altes. I també ja tenim una presència més forta de les tronades que fan que diguem que reboliquen un poc les masses d'aire i fan baixar les temperatures, especialment també quan plou. Aquestes tronades solen vindre una miqueta més de pluja de lo que ve ara. Entonces, jo crec que sí, que el mes amb més calor és juliol i la tendència, pues, bueno, com ja hem comentat moltes vegades, és a que això se vagi extremant i pues, bueno, tenim la situació que tenim i ara de moment tindrem que anar suportant això a veure si canvia un poquet cara a agost i ens dona una certa treva. Juliol, de moment, estem pràcticament tot el mes per damunt de la mitjana, tot el mes, que és una cosa molt a tindre en compte. És a dir, no hem tingut en cap moment, hem estat per baix de la mitjana i això suposa, a lo millor, tindre una anomalia de 2-3 graus de tot el mes, no? Que és moltíssim.
1: Doncs és moltíssim, molta calor la que estem patint en guany, així que estarem pendents i, com tu dius, Vicent, a suportar-ho cadascú com puga o amb els aparells i ferramentes que tinga a casa. Així que gràcies per aquesta actualització meteorològica, Vicent, i molt d'ànim també per a tu, una abraçada.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: Hay outfits que no se buscan. Te están esperando en las rebajas de Salera. Este verano ven y encuentra tu look ideal entre las ofertas más veraniegas. Y ya que estás, quédate a disfrutar del ocio, nuestra restauración internacional y todo lo bueno y fresquito que trae esta temporada. Porque en Salera somos así, muy top, como tú.
4: En San Isidro, comprar sale a cuenta. Este mes, por cada 30 euros de compra, directo al sorteo. Sorteamos tres regalos especiales. Sabor de nuestra tierra, un lote Castelló Ruta de Sabor, un carro de compra gratis y la belleza de la planta del mes. Y sí, cuenta todo Garden. Super, abonos, semillas, pienso, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Mone a San Isidro.
5: Emo Montajes Eléctricos. Servicios eléctricos integrales para todo tipo de industria. Emo Montajes realiza estudios de ahorro energético con la garantía de Coexpert, grupo experto en eficiencia energética. Además, son especialistas en automatización para que puedas reducir costes y tiempos de fabricación. Emo Montajes, tu solución eléctrica. Visítanos en emosl.com.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se me paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
9: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
10: Este verano no te pierdas Mirabete Playa en Benicàssim, con panadería, cafetería, pastelería, comidas caseras para llevar y para comer en el local, con muchas novedades en nuestros mostradores. No olvides preguntar por los arrocitos y pollos a las. Este verano, olvídate de cocinar y ven a Mirabete Playa. Abrimos todos los días desde las 7:30 de la mañana. Mirabete Playa, en calle La Curva, zona del Pirulí, Benicàssim.
11: Cosas típicas de un verano con niños.
12: Falta mucho, me puedo tirar al agua ya.
11: Y la más temida.
12: Me aburro, me aburro, me aburro.
11: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más